Anna Cusid ag an tapspat an tachtin seo cíimid gohanna luar fad. Lanamuidir ag rís láthraach leis an tínatá gwyn ag ifr a fecha. Ciol éirnach daun, O Khaki Kid featuring a Kojak Sugaiv. Rude. 20.